0: Hem sentit el divertiment escènic i Ville sur la paix de Jean-Baptiste Lully en la versió de les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais dirigits per Hugo Renne.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, on tot seguit sonaran les danses eslaves per a piano a quatre mans, opus 72 d'Antonín Dvořák, interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

Aquestes eren les danses eslaves per a piano a quatre mans opus 72 d'Antonín Dvořák i les hem sentit en un enregistrament del 1980 interpretades pels pianistes Alfons i Alois Kontarski.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb música del compositor nord-americà Samuel Barber. Serà la serenata Opus 1, en la versió per orquestra de corda que ens ofereix l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Marin Alsop.

0: Acabem de sentir la versió per orquestra de corda de la serenata Opus 1 de Samuel Barber. Els intèrprets eren els membres de l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigits per Marin Alsop.
1: Catalunya Música.

El concert per a trompa i orquestra número 1 en mi bemoll major opus 11 que sentirem a continuació és de Richard Strauss. És una obra que Strauss va dedicar al seu pare i que avui sentirem en la versió de la trompista Marie-Louise Neuneha i l'Orquestra Simfònica de Bamberg dirigida per Ingo Metzmacher.

0: Hem sentit el concert per a trompa i orquestra número 1 en mi bemoll major, que és l'opus 11 de Richard Strauss, en la versió de la trompista Mary Louise Neuneha i de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigits per Ingo Metzmacher.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentim ara la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky, interpretada per l'Orquestra Ciutat de Granada, dirigida per Josep Pons.

0: Hem sentit la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky en la versió de l'Orquestra Ciutat de Granada dirigida per Josep Pons.
1: Catalunya Música.
2: Continuem a la sintonia de Catalunya Música per oferir-vos el quintet de corda número 1 en fa major, opus 88, de Johannes Brahms. El quartet Hagen, amb Gerard Cossé com a viola segona, interpreten aquest enregistrament de la música de Brahms que us oferim a continuació, fet el 1996.

0: Fins aquí el quintet de corda número 1 en fa major opus 88 de Johannes Brahms, que hem sentit en la versió del quartet Hagen amb Gerard Cosset com a viola segona.
1: Nocturn. Sentim ara el pianista Daniel Ligorio interpretant les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla.

0: Hem sentit les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla interpretades pel pianista Daniel Ligorio.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música us convidem tot seguit a sentir un enregistrament de l'any 1983 protagonitzat pel pianista Rudolf Serkin i per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Claudio Abbado. El que interpreten és el concert per a piano i orquestra número 25 en do major, concert KG 503 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart, el concert en do major Kegel 503, que sentíem en la versió del pianista Rudolf Serkin amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit ens acompanyarà la Simfonia Dante, número de catàleg 109 del compositor hongarès Franz Liszt. Els intèrprets seran la soprano Verónica Quinces i el cor de dones de la ràdio-televisió hongaresa amb l'Orquestra Simfònica de Budapest sota la direcció de Georgi Lehel.

Acabem de sentir la Simfonia Dante, número de catàleg 109 de Franz Liszt, en la versió de la soprano Verónica Quinces, el cor de dones de la Ràdio Televisió Hongaresa i l'Orquestra Simfònica de Budapest, dirigida per Georgi Lehel.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música us convidem ara mateix a sentir la petita suite per a piano d'Alexandre Tanzmann, música d'aquest autor polonès interpretada per Elian Reyes.

Del compositor i pianista polonès Aleksandr Tanzman era la petita suite que ara sentíem d'aquest músic que va viure entre el 1897 i el 1986. Elian Reyes interpretava aquesta suite pianística.

0: Catalunya Música.
1: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Sentim, per continuar la programació de Catalunya Música, l'obertura fantasia Romeu i Julieta, que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1869. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

0: Música basada en el drama de William Shakespeare. És l'obertura fantasia Romeu i Julieta que Piotr Tchaikovsky va compondre l'any 1869. Sentíem l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuant amb la nostra programació, sentirem la interpretació que el flautista Jean-Pierre Rampal i el pianista John Steele Ritter fan de la sonata per a flauta i piano catalogada amb el número 306 de Bohuslav.

0: Aquesta era la sonata per a flauta i piano número de catàleg 306 de Bohuslav Martinu i l'hem sentit interpretada per Jean-Pierre Rampal i John Steelritter.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música podrem sentir ara un enregistrament històric de l'any 1946 en què el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra, amb William Primrose a viola i sota la direcció d'Adrian Boult, ens ofereixen la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra, obra composta per Raphoan Williams l'any 1925.

0: Un enregistrament històric de l'any 1946 en què William Primrose viola el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult ens oferien la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra de Ralph Vaughan Williams.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
5: Bon dia, i és que som molt clàssics en aquest espai i aquí ens teniu amb ganes de seguir compartint els matins i avui aplicant aquella vella dita que recull en el seu refranyer musical Joan Amades, que la coneixem tots, que la sabem tots. Qui canta els seus mals espanta. Doncs va, posem-s'hi. I és que a Catalunya som un país que ens agrada cantar, sobretot cantar cant coral. Vet aquí la gran quantitat de corals repartides per tota la nostra geografia que des de temps, vaja, molt antics ja marca el tarannà del país. És obvi, però, que la figura d'Anselm Clavé va contribuir de manera inqüestionable a la divulgació popular del cant coral, a fer del cant coral alguna cosa més. Però vaja, el resum és, ens agraden la música coral, ens agrada cantar corals i ens agrada sentir grans obres corals, com aquesta d'Antonio Vivaldi amb la que avui comencem, el cor inicial del seu oratori Judita Triumphans.

impossible no despertar-se amb aquest impressionant cor que podríem definir de cor militar, Arma Cedes Vidicte Furores, amb què comença l'únic oratori que hem conservat d'Antonio Vivaldi, Judit Triomfant, Judita Triomfans, data de 1716, però sabeu o sabíeu que Vivaldi va escriure tres oratoris més, un abans que aquest, que es deia La Vittoria Navale Predetta del Santo Pontifice Pio V, és a dir, la victòria naval que va predir el papa Pius V.

què. I després del que seria pròpiament Giuditta Triumphats, en va escriure un darrer, l'Adorazione dell'Itre Maggi al Bambino Gesù, l'adoració dels tres mags al nen Jesús. Prèviament encara n'hi havia un altre, Moises Deus Faraonis. Per tant, tenim quatre oratoris d'Antonio Vivaldi, dels quals només ens ha arribat aquest impactant Giuditta Triumphans, un llarg oratori compost així en l'estil de les òperes, combinant algun moment coral, no gaires, amb moltes àries de tota mena. La versió que us hem proposat era la que interpretava el coro de la Radio Svizzera, és a dir, de la ràdio de la Suïssa italiana, amb el conjunt barroc i barroquisti dirigits per Diego Fasolis. Sabíeu que l'any següent del Giuditta Triumphans, recordeu que Vivaldi el va escriure el 1716, doncs el 1717, un any després, el gran mestre Johann Sebastian Bach ens obsequiava una de les pàgines corals dins d'una de les seves cantates que tal vegada avui sigui de les més populars entre els cors del nostre país.

0: Jesus bleibet meine Freude és el títol en alemany d'aquest coral que apareix a la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, la cantata 147 de Johann Sebastian Bach. Era la versió del cor Monteverdi dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner. Aquesta és una mostra del que va fer Luther amb el cant litúrgic en la seva reforma protestant. Va substituir les grans peces corals en llatí per els cants del poble que ell anomenava, o a l'època s'anomenaven, corals. I aquest és el coral de la cantata 147, probablement l'última cantata que Johann Sebastian Bach va escriure durant els seus anys de Weimar. Sentint com el cor feia flotar la melodia al damunt d'aquest acompanyament tan preciós, realment acabem donant la raó al saber popular. Qui canta, els seus mals espanta.
1: El primer temps.
0: Sí, i a part d'espantar els mals, també ens ajuda a empènyer el nou dia. I com que tenim ganes avui d'espantar tots els mals, doncs li hem agafat gust en això del cant coral i vet aquí que, si us sembla, estirarem el fil i farem

una selecció així una mica sui generis que ens permetrà gaudir sense més justificació d'algunes pàgines corals d'aquelles que més o menys conegudes de ben segur ens faran passar una bona estona, com per exemple aquest fragment del primer gran motet que Händel va escriure recent arribat a Roma, Dixit Dominus.

Sentint fragments com aquest, realment confirmem que el cant coral no sempre és una eina popular, que sovint per cantar determinades peces ens cal un bon nivell, perquè si no, òbviament, interpretant peces com aquest final, el cor final del Salm Dixit Dominus de Händel, ens hi podríem estavellar. Per altra banda, quan es canta bé, arribem a tocar el cel amb la punta dels dits. Vet aquí aquesta versió del conjunt, la nova música que dirigeix David Bates. Els hem sentit interpretant aquest motet. Aquest motet va ser el que va doblegar el públic de Roma, tot sentint el joveníssim Händel, que acabava d'arribar feia pocs mesos i que ja, diguem que protegit per algunes de les autoritats del Vaticà, alguns cardenals vaticans malòmens, va poder desplegar la seva creativitat en pàgines com aquesta que acabem de sentir, absolutament enlluernador. El mateix cas que Johann Sebastian Bach, que tota la seva música sacra és realment partícip d'aquest qualificatiu. Enlluernadora com la de Händel, d'esperit i personalitat diferents, però vaja, si no proveu d'escoltar el Kyrie Eleison de la missa en si menor.

Ja hem tingut un aperitiu en començar aquesta edició del primer temps de la música del gran mestre, tot sentint el petit coral que apareix a la cantata 147. Però no ens hem volgut resistir a poder incloure algun d'aquests moments magnificents de la música de Johann Sebastian Bach. Hem sentit complet el cor inicial, és a dir, el Kyrie Eleison, de la seva missa en si menor, número de catàleg 232. Sabíeu que a casa de Bach, aquesta missa, els seus fills, Carl Philipp Wilhelm Friedemann, l'anomenaven la missa catòlica del pare, del seu pare, òbviament. Per cert, la versió que hem sentit era la del cor de cambra de les Ries de Berlín i de l'Acadèmia de Música Antiga, també de la capital prussiana, dirigits per René Jacobs. I és que, efectivament, la missa solemnis conté totes les parts del propi de la missa catòlica, incloent el credo i l'Agnus Dei, que són les més delicades per un luterà, està clar. Però bé, més enllà d'aquestes qüestions, ja us hem dit que avui tenim la vena coral. Els cors són preciosos i sovint es barregen amb intervencions solistes. I a vegades els compositors tiren la casa per la finestra. Pregunteu-li a Ludwig van Beethoven, que en plena maduresa i en agraïment al seu gran mecenes i deixeble, l'arxiduc Rodolf, per cert, germà petit de l'emperador francès I, li va dedicar aquesta partitura rotunda, contundent, sense pal·liatius.

Impressionant, simplement impressionant. Beethoven il·limitat. En alguna ocasió s'havia dit allò de que potser Beethoven no acabava de conèixer gaire bé el que és les capacitats i les possibilitats de la veu humana. A veure, que ningú s'enganyi, Beethoven coneixia perfectament les capacitats de la veu humana. Una altra cosa és que en obres com la Missa Solemnis, de la que n'acabem de sentir aquest fragment final del Glòria, o d'altres com la mateixa Simfonia número número 9, amb el seu himne a l'alegria, Beethoven volgués explotar les capacitats extremes al límit de la veu, fent-la arribar a tocar, com qui diu metafòricament, el cel. Però en qualsevol cas, Beethoven volia fer una obra enorme. I aquí en teniu un fragment que ens ho testimonia, el quòniam final del Glòria de la Missa Solemnis del compositor de Bonn, i que, per cert, hem sentit interpretada per Rosa Manion, soprano, Birgit Remmert, contralt, James Taylor, tenor, Cornelius Hauptmann, baix, amb el Collegium Vocale de Gant i la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrebeige. La música de Beethoven, avui el cant coral, ja sabeu el lema del dia, avui el primer temps, qui canta els seus mals espanta. Podeu apuntar-vos, sobretot si esteu a la dutxa, al cotxe, a fer alguna intervenció coral amb les pàgines que us proposem. Fins ara, les últimes, som conscients que us ho hem posat una mica difícil, però vaja, ara allisarem una mica, perquè el fragment coral que us proposem tot seguit, amb marxa triomfal inclosa, és el cèlebre Gloria Allegita, un dels moments corals probablement més famosos de tota la història de l'òpera. No és l'únic. És un tast de l'òpera Aida, de Giuseppe Verdi.

El cor i l'orquestra del Teatre a la Scala, dirigits pel recordat Claudio Abbado, ens acaben d'interpretar aquest cor de l'acte segon de l'òpera Aida Gloria all'Egitto, que hem amanit, òbviament, amb la resta d'elements de l'escena completa, és a dir, tant el que és pròpiament la marxa triomfal, com també hi hem afegit l'escena de ballet. Així hem pogut deixar descansar una mica els cantants, que avui hem començat forts a Catalunya Música en aquest primer temps fent cantar els cors peces realment exigents. Així una mica de descans i el gremi de cantants corals del país, com a mínim, no ens perseguirà pels carrers. I ja que hem entrat en el terreny de les òperes, què us sembla si continuem en aquesta línia i ens atencem a Richard Wagner, que també ens ha deixat uns quants moments corals preciosos. Un dels més típics i tòpics...

En definitiva, els pelegrins que després d'haver anat a Roma tornen feliços a casa. Aquest cor de peregrins que hem pogut sentir en la interpretació del cor i l'orquestra de l'òpera de Viena dirigits per Georg Solti, amb la participació en breu, participació de Helga Demesch fent d'Elisabeth i del baríton Victor Braun fent de Wolfram. És aquest episodi que, vaja, l'any 1845 Richard Wagner va escriure inspirant-se en una competició de trobadors medievals alemanys que es va produir en el castell de Wartburg, en el cor de la Turíngia, l'any 1207. Òbviament, Wagner va fer com els llibres, com els que fan els textos, els guions de les pel·lícules. En va fer una relectura amb clau personal i sense cap voluntat historicista. El resultat, una de les òperes més estimades del compositor, Tannhäuser. Acabem de sentir el cor de peregrins. Bé, i si hi ha una cosa que ens agrada als melòmens és quan anem a una sala de concerts asseguts a la butaca, realment saltar a la butaca d'emoció. És el màxim, penso que la màxima aspiració de tots plegats. I de tant en tant alguns compositors ens ho posen fàcil. Aquí teniu aquest tast de la Simfonia número 2 de Gustav Mahler.

Preciós final de la Simfonia número 2 en do menor de Gustav Mahler, la coneguda com a Simfonia de la Resurrecció. Hem pogut sentir aquesta interpretació en viu del cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dirigits per Bertrand de Billy. La Simfonia número 2 de Mahler, pura èpica, una reflexió sobre el d'on venim i, sobretot, cap a l'on anem. Una de les dimensions metafísiques que tant preocupava, o potser hauríem de dir existencialistes, el compositor Gustav Mahler. Avui Can Coral a Dojo, en el nostre espai, en el primer temps. I és que, fixeu-vos, el Can Coral també a vegades proposa alguns reptes, com el que li va caure a Franco Alfano just el 1924, quan de manera, diguem-ne que sobtada, va morir Giacomo Puccini. Ràpidament, el fill de Puccini, Antonio, juntament amb el director d'orquestra amic de Puccini, Arturo Toscanini, van buscar una solució. Calia acabar l'última escena de l'òpera que estava component Puccini, que era l'òpera Turandot. I al final, el nom propi triat va ser Franco Alfano. Us imagineu el repte d'acabar l'òpera d'un senyor com Puccini? Doncs això és el que li va passar a Franco Alfano. I com ho resolem, això? L'escena final, el happy end, el final feliç. Doncs Franco Alfano ho va resoldre així.

tot Pequín cantant la melodia de l'Ària Nessun Dorma, en aquest cas és la solució que va prendre Franco Alfano, el compositor encarregat de completar l'òpera Turandot. Aquesta és l'escena que va escriure Franco Alfano. Heu vist com ho va resoldre? Creieu que mereix el vostre reconeixement una tasca tan arriscada com haver de substituir a un compositor com Puccini arran de la seva mort aquell 1924 a Brussel·les? Bé, doncs, aquesta va ser la solució, per cert, que hem pogut sentir la interpretació del cor i l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg. Turandot, que ha aparegut aquí dient que el nome de lo estraniero è amore, era Montserrat Caballé, veu inconfusible, i tots sota la direcció d'Alain Lombard. Avui estem de Can Coral, el primer temps a Catalunya Música, i vet aquí que, resseguint aquestes pàgines corals, encara ni podem afegir una d'aquelles que probablement, potser més d'una, esteu esperant i que ens porta ja de ple al segle XX. De fet, amb Turandot ja hi havíem entrat. Ens porta cap als anys 30, que va ser quan Karl Orff va estrenar a Frankfurt la seva cantata Carmina Burana.

0: El cor i l'orquestra simfònica de Londres, dirigits per Andre Previn, ens han interpretat a la introducció d'aquesta cantata Carmina Burana de Karl Orff, Fortuna Imperatrix Mundi. I és que a través del cant coral avui hem aixecat l'ànima i probablement hem confirmat allò de qui canta els seus mals espanta.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps que ja agafa la seva recta final i us portem aquesta gravació que la soprano Joyce Di Donato ha fet de l'òpera Dido i Eneas de Henry Purcell, una d'aquestes versions esperades pels fans d'aquesta soprano internacionalment aclamada guanyadora d'un premi Grammy. Joyce Di Donato interpreta el paper de la reina Dido de Cartago. Sentim-ne un tast.

Ja heu vist una versió molt divertida, que en aquest cas era l'inici de l'acte tercer, és l'escena dels mariners. Aquí l'han feta realment molt i molt teatral, en aquesta producció protagonitzada pel cor i el conjunt instrumental Il Pomodoro, que dirigeix Maxim Melianichev. La música de Henry Purcell, que per cert, aquí el mariner, el que deia allò de Come Away, Fellow Sailors, era Lawrence Kilsby. La música de Purcell aquí té un paper molt especial. Hi ha dos veus. Penseu que això Purcell ho va escriure per una escola de noies de Chelsea l'any 1689 i, per tant, la majoria de papers són papers femenins. I els dos protagonistes, el paper de la reina Dido i el paper de Belinda. Dido ja hem dit que era Joyce DiDonato i Belinda és la soprano egípcia Fatma Said. Però vaja, amb el temps que ens queda, si hi ha un fragment que probablement tots esteu esperant i que també acaba completant-se amb la intervenció del cor, és l'ària del Dido's Farewell, és a dir, l'adeu de Dido. L'escena final, preciosa, de grandíssima inspiració i sense fer spoilers, com creieu que la interpretarà la mezzosoprano Joyce DiDonato?

0: Never, never part, que mai més marxi. Vet aquí aquesta preciosíssima versió que acaba d'aparèixer fa relativament poc de l'òpera Dido i Eneas de Henry Purcell. Els protagonistes Joyce DiDonato fent de Dido, Michael Spires fent de Eneas, Fatma Said fent de Belinda, amb Il Pomodoro dirigits per Maxim Melianichev. I així, amb aquesta escena final, hem completat avui el primer temps. Come Away, però només fins demà. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
0: Directe a l'Òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Ateneu Romanès de Bucarest per sentir un recital, el que hi van fer l'octubre del 2025, Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Un concert al voltant de dues efemèrides, els 150 anys del naixement de Maurice Ravel i els 70 anys de la mort de George Enescu. El programa es va completar amb la tercera sonata de Johannes Brahms. Tot això és el que sentirem a partir d'ara. Ravel, Enescu i Brahms amb Sokolov i Petrache des de la gravació de la ràdio romanesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Valeri Sokolov és nascut l'any 1986, és ucraïnès i la seva carrera va quedar marcada pel triomf al concurs internacional George Enescu el 2005, un fet que ell mateix considera determinant i que va establir un vincle molt fort amb Romania. Què és des d'on el sentim avui, des del concert que va fer a Bucarest, el concert que comença amb la peça en forma d'habanera, la sentirem en la versió per a violí i piano, música de Maurice Ravel, composta l'any 1907. Valeri Sokolov, intèrprete Ravel, amb Maria Diana Petrache, i així comencen el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert de música de cambra que us oferim avui ha començat amb la peça en forma d'habanera, música composta l'any 1907 per Maurice Ravel, la versió amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Petrache pertany a una generació de pianistes romanesos formats entre Romania i Alemanya. Ella concretament va estudiar a la Universitat Nacional de Música de Bucarest i a Hannover i ha desenvolupat una carrera tant de solista com fent música de cambra, per exemple amb Sokolov, amb qui col·labora des del 2022. És una relació artística que s'ha anat consolidant a través de recitals com aquest que us oferim avui i que continua encara amb la música de Ravel. En aquest cas, amb la segona sonata per a violí i piano, en sol major, música composta als anys 20 del segle XX. Aquesta sonata per a violí i piano soni així en la versió de Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

Aquesta era la sonata per a violí i piano número 2 en sol major de Maurice Ravel, una obra composta entre els anys 1923 i 1927, música que han interpretat Valéry.

Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Aquests dos intèrprets que sentim en aquest concert d'avui, un concert que volia subratllar, perquè ara sentirem, després d'haver sentit Ravel, la música d'Enescu, doncs un concert que volia subratllar l'amistat de tots dos, els vincles estètics entre Ravel i Enescu, tots dos alumnes de Gabriel Fauré i figures essencials del París musical del primer terç del segle XX. Ravel i Enescu només van tocar junts una vegada a la Sala Erard de París i van interpretar precisament l'obra que acabem de sentir ara, aquesta segona sonata de Ravel. Just en el moment en què arriba la tercera sonata per a violí i piano d'Enescu, una obra que lliga directament amb el violinista del concert, amb Valery Sokolov, perquè quan va guanyar el concurs Enescu també va rebre un premi especial per la interpretació d'aquesta obra, que després va gravar en disc. Ara la sentirem tal com la van interpretar Sokolov i Petrache l'octubre del 2025 a l'Ateneu Romanès de Bucarest. Ens ofereixen la sonata per a violí i piano número 3, l'opus 25 de George Enescu.

Avui som a Bucarest amb una gravació de la ràdio romanesa i ara acabem de sentir música del romanès George Enescu, que va viure del 1881 al 1955. Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, han interpretat la sonata per a violí i piano número 3 en la menor amb caràcter popular romanès, l'opus 25 de George Enescu. Tot això en aquest concert que ha començat amb Ravel, ha continuat amb Enescu, ha posat en relació aquests dos compositors que van fer amistat, que van ser tots dos alumnes de Gabriel Fauré. I ara, després d'ells dos, hi arriba al concert Johannes Brahms, que és una tria que no ho és d'arbitrària, perquè Enescu veneraia Brahms i la seva empremta, la de Brahms, és perceptible sobretot en el primer Enescu. Per tant, aquest recital que us proposem de sentir avui dibuixa com una mena d'arbre genealògic musical: Brahms, Enescu i finalment Maurice Ravel, amb qui després acabarem el concert tot sentint la Tzigane. Però ara, de moment, el que sentim és Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, interpretant la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108 de Johannes Brahms, música composta als anys 80 del segle XIX.

Música de Johannes Brahms al concert d'avui. Era la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108, música composta entre el 1886 i el 1888. Música que es va estrenar a Budapest i que avui hem sentit des de la gravació de la ràdio romanesa a l'Ateneu Romanès de Bucarest amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui en què s'hi reivindicaia d'alguna manera la figura de George Enescu, i no només com a compositor nacional romanès, sinó com una figura plenament europea, situada entre Johannes Brahms i Maurice Ravel, que són tots els compositors d'aquest concert d'avui. Hem començat amb Ravel, hem continuat amb Enescu, ara sentíem Johannes Brahms i el concert s'havia d'acabar amb La Tzigane, la versió per a violí i piano d'aquesta obra estrenada a Londres l'abril de l'any 1924. Música de Maurice Ravel, que interpreten Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

El rabel més virtuós i exòtic per cloure aquest concert d'avui era el rabel autor de La Tzigane, que és l'obra que es va estrenar l'any 1924 a Londres i que hem sentit en versió per a violí i piano. Els dos intèrprets del concert d'avui, Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos músics que van fer concert a Bucarest l'octubre del 2025, un concert de cambra esplèndid que després de la música de Ravel i després dels aplaudiments va haver de continuar encara una mica més. Però si durant el concert havíem sentit Brahms, Enescu i Ravel, ara ens n'anem cap a la música d'Antonín Dvořák, bon amic de Johannes Brahms, música sempre preciosa la de Dvořák.

com per exemple una de les melodies gitanes de Dvořák, una versió per a violí i piano amb Valery Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

La música d'Antonín Dvořák fora de programa és el punt final definitiu al concert de cambra que us hem ofert avui. Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano, han interpretat una de les melodies gitanes de l'opus 55 d'Antonín Dvořák. Aquesta versió per a violí i piano és el punt final al recorregut esplèndid que han proposat aquests dos intèrprets. Han començat amb Maurice Ravel, la peça en forma d'habanera, després de Ravel també hem sentit la segona sonata per a violí i piano, i a continuació ha arribat George Enescu. Se n'ha ressaltat d'aquesta manera l'amistat entre tots dos compositors, que tots dos van ser alumnes de Gabriel Fauré. D'Enescu n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3, opus 25. I a continuació ha arribat Johannes Brahms com el gran far que des del segle XIX il·lumina tota aquesta música que havia de venir després. De Brahms n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108. I teòricament el concert s'havia d'acabar amb la Zigan de Maurice Ravel. Tot això és el que hem sentit avui en versió de Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano. Ell ucraïnès, ella romanesa, un duo estable des de l'any 2022 i que nosaltres hem sentit des del concert que van fer a l'Ateneu Romanès de Bucarest l'octubre del 2025. La gravació és de la Ràdio Romanesa i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la U.

0: UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johann Sebastian Bach i la suite número 4 en re major, el número de catàleg 1069, que ara hi interpreta l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

Era música de Johann Sebastian Bach, la quarta de les suites en re major, el número de catàleg 1069 i en versió de l'Acadèmia de Música Antiga.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Finlandès Abril Jazz d'Espoo, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arin Keshishi i el bateria Cheyenne Fati.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de sempre, la de Catalunya Música i la de les cordes de l'Ukelele també, aquest espai dedicat a les músiques del món que enfoquem des d'una mirada oberta i passant per molts llocs, no només geogràficament, sinó també estilísticament. Avui anem, o tornem a anar, perquè ja ho havíem fet, de formacions grans, ja siguin corals, ja siguin formacions orquestrals,

musicals, o en tot cas grups de música doncs, força grans. O bé, artistes que han fet algun projecte especial amb un grup gran d'acompanyament. I què us sembla si comencem per una big band? En aquest cas, un projecte singular perquè és un tribut a la música del gran guitarrista Paco de Lucía i al capdavant el director i compositor valencià Àlex Conde.

Aires xoqueros amb una big band i un elenc de músics flamencs, tot dirigit per Àlex Conde, dins del disc Paco de Lucía Music for Big Band. Una gran formació, avui anem d'això, de formacions grans, com dèiem, com també ho és de gran, tot i que amb un registre ben diferent, l'Orquestra de Guitarres de Barcelona, amb la direcció de Sergi Vicente, un clàssic d'Astor Piazzolla. Adiós, Noni.

0: Adiós, Nonino, tot un clàssic d'Astor Piazzolla, aquí amb el coixí encertat de l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Els que també són tots uns clàssics de la història sonora de Sud-àfrica, en aquest cas, són Ladysmith Black Mambazo, com molts sabeu. De tant en tant els recordem i avui ho fem amb una col·laboració brillant amb el també sud-àfrica Lucky Dupe, músic que va destacar en l'escena reggae.
1: Oh, King of Kings, sing. Sí.

Seguim en aquest capítol de les cordes de l'ukelele, on avui fem sonar formacions grans. La veritat és que hem canviat molt de registre, veníem de Sud-àfrica i hem fet parada a Irlanda per tornar a tastar un cop més doncs, les veus meravelloses del conjunt vocal en una. Són doncs, aquestes propostes que sempre ens transporten a altres llocs i que tenen doncs, aquesta dimensió, si ens ho permeteu, espiritual. Una cosa semblant, però alhora molt diferent, seria el que passa amb els famosos conjunts vocals femenins nascuts a Bulgària. Veus còsmiques búlgares.

Veus que mai deixen de sorprendre'ns els conjunts vocals búlgars que venen d'una llarga tradició i que aconsegueixen doncs, una profunditat que sempre ens ve de gust recordar i repescar. El que ve després ho tenim més a prop. Del Mar Negre passarem al Mediterrani. Són les veus de les mallorquines Pitxorines, una proposta que darrerament ha centrat totes les mirades en l'escena de la música d'arrel.

La sonoritat de l'Ethnos Ensemble, avui hem anat posant el focus en conjunts grans, o en tot cas mitjans, en aquest cas. El qui en un moment donat també es va acompanyar d'una formació gran va ser el músic conegut com Gurrumul, músic aborigen australià, artista singular. Un dels seus trets és que era cec de naixement, però això seria anecdòtic, ben bé, perquè a més va ser un gran multiinstrumentista, a més de cantant. Aquí el sentirem amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Sydney.

Espectacle emotiu, encara que no l'hem vist, però sí que l'hem ben sentit, l'artista australià Gurrumul amb orquestra. Singular també el que sentirem per acabar, el sud-africà Abel Sela Okoe, ja n'hem parlat moltes vegades, en aquest cas amb la Manchester Collective, la seva veu, el seu violoncel i una manera molt particular d'entendre la música sempre amb el llegat de la música del seu país en el seu imaginari. Amb això, doncs, us diem adeu, però fins ben aviat als habituals d'aquest espai. Oriol Pinart, el control i edició del so, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Que la música i la inspiració us segueixin acompanyant.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Música de cambra de Félix Mendelssohn per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 2 en re major, opus 58, en la versió de Gautier Copisson, violoncel i Gabriela Montero, piano.

0: Gautier Capisson, violoncel, i Gabriela Montero, piano, ens oferien la sonata per a violoncel i piano número 2 en re major, opus 58 de Félix Mendelssohn.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per violí número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la Camerata de Salzburg, que dirigeix el violinista Leonidas Kavakos.

0: La Camerata de Salzburg, dirigida pel violinista Leonidas Kavakos, ens ha interpretat el concert per violí orquestra número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

0: A continuació podrem sentir el quartet de corda Vistes al mar que Eduard Toldrà va compondre l'any 1920 basant-se en poemes de Joan Maragall. En sentirem la versió amb poemes recitats a càrrec d'Ivan Sunyol, recitador, i el quartet Casals.
1: La ginesta, altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per donar-li una abraçada, he de pujar dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça aima, ben estreta, en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Allà, a les llunyanies de la mar, s'aixecava la lluna solitària. Un himne sense mots, acompassat, li cantaven les ones a la platja. El cel, tot llis i tot descolorit, s'escoltava el cantar de les onades. I la terra, enfosquint-se a poc, sense veu, sense vent i sense gales, semblava submergir-se en el no-res, davant el cel i el mar il·luminant-se al vés de la lluna, a cada instant més clar, i a la remor creixent de les onades.

La mar estava alegre aquest migdia. Tota era brill i crit i flor d'escuma, perquè feia molt sol i el vent corria. Al lluny es veia un gran mantell de bruma. Damunt les ones, amb les veles dretes, les barques hi brincaven com cabretes.

0: La ginesta, a les llunyanies i la mar estava alegre són els quatre poemes de Joan Maragall sobre els quals es basa aquest quartet de corda que Eduard Toldrà va compondre l'any 1920, Vistes al mar. N'hem sentit aquesta versió amb poemes recitats a càrrec d'Ivan Sunyol, recitador, i el quartet Casals, un enregistrament de l'any 2006.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem amb l'Allegro per piano a quatre mans, opus 144, Deutsch 947, titulat Lebensstürme, de Franz Schubert. Els intèrprets són els pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.

Era l'Allegro per piano a quatre mans, Lebenstürme, opus 144, Deutsch 947, de Franz Schubert, que hem sentit en la versió dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.

Vasily Kalinnikov és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música i d'ell sentim l'obertura simfònica Bílina, una obra composta l'any 1892 sobre un poema èpic tradicional rus. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatalanov.

0: Vasily Kalinnikov és l'autor d'aquesta obertura simfònica titulada Bilina, una obertura sobre un poema èpic tradicional rus que ens oferia l'Orquestra Simfònica de l'URSS dirigida per Yevgeny Sviatlanov.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Ara ens acompanya la suite americana Opus 98 d'Antonín Dvořák en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Finlandès Abril Jazz d'Espoo, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fatih.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Johann Sebastian Bach, el protagonista d'aquest concert, tot i que es va dedicar principalment a la música sacra, sobretot a partir d'un conjunt significatiu de cantates destinades a l'Església, també va compondre diverses cantates profanes, algunes de les quals s'acosten a l'esperit de l'òpera en miniatura. Un exemple el tenim en les dues cantates que ha triat Leonardo García Alarcón per dissenyar el programa d'aquest concert de la temporada de l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França 24-25. Aquest director argentí-suís, Leonardo García Alarcón, especialitzat en música antiga i el fundador de la Capella Mediterrània, ha reunit un magnífic conjunt de solistes al voltant de la Filarmònica de Ràdio França i amb entusiasme dirigirà les cantates de Bach catalogades amb els números 201 i 205, totes dues sobre llibrets de Christian Friedrich Henrici, conegut com a Picander, amb qui Bach va col·laborar en tantes ocasions. Dues cantates profanes de Bach en aquest concert enregistrat per Ràdio França el març del 2025 al seu auditori de París i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Mentre feia les funcions de cantor a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, Bach va assumir la direcció del Collegium Musicum i dels seus populars concerts al Cafè Zimmermann. Per aquest context va compondre la cantata profana número de catàleg 201, amb un títol derivat del text del seu cor inicial, Vents ràpids i giratoris. El llibret de Picander desenvolupa un tema de les metamorfosis d'Ovidi, un concurs de cant enfront a Febus, que és un sobrenom d'Apollo, el déu que toca la lira, contra Pan, que toca la flauta. A la cantata, els dos personatges van a càrrec de veus greus. Dos tenors interpreten els litigants Tmolos a favor de Febus i Mides a favor de Pan, per la qual cosa li donen orelles d'asa. Picander encara hi afegeix dos personatges més, Mercuri, que és una contralt, i Momus, que és una soprano. La cantata de Bach s'obre i es tanca amb un conjunt que reuneix els sis solistes que el costum ha transformat en dos cors de sis veus. El primer és una pintura sonora de vents en remolí, rica en efectes d'eco i d'orquestració opulenta. El primer recitatiu presenta la rivalitat entre Febus i

participant. Després, la cantata s'organitza en 6 àries, cadascuna precedida d'un recitatiu. 3 àries d'un esperit més aviat ingenu, les de Momus, Pan i Mides, s'alternen amb 3 àries més líriques, les de Phoebus, Tmolos i Mercuri. Però que la seva flauta, tot i que agrada a les nimfes, no pot satisfer els déus. Pan, d'altra banda, a la seva ària ridiculitza l'art sofisticat de Phoebus, que troba farragós. Aquest argument ofereix a Bach una oportunitat per burlar-se de la música fàcil, massa seductora, i per lloar la música culta amb la seva dignitat superior. I, és clar, el defensor de la música culta, Phoebus, és qui guanya la competició. Però el cor final, malgrat els tutti orquestrals que inclouen trompetes i timbales, expressa més serenitat que no pas eufòria, perquè, és clar, el triomf de Phoebus s'ha de mostrar refinat. Aquí tenim aquesta cantata profana de Johann Sebastian Bach, Correu vents turbulents, número de catàleg 201. En sentim la interpretació de Sophie Junker, soprano, Kacper Czelazek, contratenor, Lawrence Kilsby i Mark Milhofer, tenors, i Andreas Wolf i Sreten Manilovic, baixos. Amb ells, components de l'Orquestra Filarmònica de Radio França, sota la direcció de Leonardo García Alarcón.

Sophie Junker, soprano, Kacper Jelasek, contratenor, Lawrence Kilsby i Mark Milhofer, tenors, i Andreas Wolf i Shreten Manilovich, baixos, al costat de components de l'Orquestra Filarmònica de Radio França i sota la direcció de Leonardo García Alarcón, ens han ofert la cantata profana Correu vents turbulents, número de catàleg 201 de Johann Sebastian Bach, una cantata amb text de Picander que escenifica una competició divina, una controvèrsia entre Phoebus i Pan sobre quina música és més digna. La següent cantata desenvolupa un tema secular vinculat a la mitologia grega. Com que l'obra estava dedicada a August Friedrich Müller, professor de filosofia de la Universitat de Leipzig, l'estrena fins i tot es va fer al carrer, davant de casa seva. El llibret, també de Picander, porta un subtítol, L'Èul apaivagat, i desplaça l'acció als déus de l'antiguitat. La deessa de la saviesa, Pal·les, aquí a càrrec d'una soprano, vol celebrar la festivitat d'August Müller al mont Helicó, però Èul, un baix, desencadena una tempesta. Pòmona, contralt, i Zèfir, tenor, amb les seves àries íntimes i delicades, imploren al déu dels vents que es calmi, que contingui la seva violència. Èul cedeix i Müller finalment pot ser celebrat i cobert de regals. La cantata s'obre amb el vehement cor dels vents desfermats i el cor final proclama amb entusiasme el seu homenatge al professor i entona amb pompa festiva Vivat August.

Sentíem els solistes Sophie Junker, soprano, Kacper Chelajek, contratenor, Lawrence Kilsby i Mark Milhofer, tenors, i Andreas Wolf i Jureten Manilovic, baixos. Amb ells, components de l'Orquestra Filarmònica de Radio França i la direcció de Leonardo García Alarcón. Tots ells ens han ofert la cantata profana de Johann Sebastian Bach, Esquinça, explota, destrossa la tomba, que té un subtítol, L'èul apaivagat. Dues cantates profanes de Bach sobre llibrets de Picander en aquest concert fet a l'Auditori de Radio França a París. El programa s'acaba aquí, però els intèrprets corresponen als aplaudiments del públic amb un bis. Han triat una ària també d'una cantata profana de Bach, la cantata dels pagesos. Una ària alegre i dansable amb una línia de baix basada en la folia. I Quito Gatto, el guitarrista de la Capella Mediterrània, en fa una introducció molt original.

0: Fins aquí l'ària Unsa Treffliche de la cantata dels pagesos, la cantata Tenim un nou senyor, número de catàleg 212 de Johann Sebastian Bach. Ha estat el bis que ens han ofert els intèrprets d'aquesta batllada. Sophie Junker, soprano, Kacper Celajek, contratenor, Lawrence Kilsby i Mark Milhofa, tenors, i Andreas Wolf i Shretan Manilovic, baixos. Hem sentit també Adrià Gràcia Galvez, orga, Quito Gatto, guitarra, i Rodney Prada, viola de gamba, i components de l'Orquestra Filarmònica de Radio França. Dirigia Leonardo García Alarcón. Aquest director argentí suís, especialitzat en música antiga i el fundador de la Capella Mediterrània, ha reunit tots aquests músics i amb eficàcia ha dirigit les cantates de Bach catalogades amb els números 201 i 205. Dues cantates profanes de Bach en aquest concert enregistrat per Radio França al març del 2025 al seu auditori de París i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb les 12 contradances per orquestra de Ludwig van Beethoven, compostes gairebé totes durant el 1791. Ens sentim la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Helsingborg sota la direcció d'Andrew Menzies.

Fins aquí les 12 contradances de Ludwig van Beethoven que hem sentit interpretades per l'Orquestra Simfònica de Helsingborg sota la direcció d'Andrew Menzi.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic. L'algoritme tria amb Viatge, l'humà amb Identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics.

La nostra selecció continua amb la serenata número 2 en la major opus 16 de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la serenata número 2 en la major, opus 16, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Serà la sonata per violoncel i piano, número de catàleg 143, que ens interpreten els membres de The Nage Ensemble.

0: Hem sentit la sonata per violoncel i piano, número de catàleg 143, de Francis Poulenc, en la versió dels membres de The Nage Ensemble.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Finlandès Abril Jazz d'Espoo, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fati.
2: Catalunya Música.

protagonistes, la soprano Rachel Redmond com a la ninfa Galatea i el tenor James Whale en el rol del pastor Acis. La van interpretar el juny passat al Bickmore Hall de Londres dins de la programació per celebrar els 125 anys d'aquesta sala de concerts, una de les més prestigioses del món. La BBC va enregistrar l'òpera sencera i ens ha arribat a Catalunya Música gràcies als intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència de l'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic, avui us oferim Acis i Galatea de Händel, una de les seves peces més singulars. La va compondre el 1718 com una petita òpera pastoral d'inspiració italiana per ser representada en privat, en un entorn aristocràtic i a l'aire lliure, al palau on vivia el mecenes James Bridges. El llibret és de John Gay i la història que s'hi explica prové de la traducció a l'anglès que se'n va fer de les Metamorfosis d'Ovidi, el gran recull de mites grecorromans units per una idea comuna, la transformació. Déus, herois i mortals canvien de forma convertits en animals, plantes, estrelles o fonts. L'obra explica la història d'amor entre el pastor Acis i la ninfa de les aigües Galatea. Us la reproduirem tal com es va representar al Bickmore Hall de Londres, en dues parts. A la primera, que de seguida sentirem, ens situa a Arcàdia, en tota la natura està en harmonia. Un grup de joves i ninfes viuen de manera despreocupada. Entre elles hi ha Galatea, que no està de gaire bon humor perquè està separada del seu estimat, el pastor Acis. Els ocells alegres i piuladors només fan que el seu desig sigui encara més insuportable. Mentrestant, Acis busca Galatea. El seu amic Damon, el geni protector de la muntanya, volent que surti de la seva melancolia, intenta convèncer-lo que abandoni la recerca i torni a la diversió. Finalment, els amants es retroben i declaren el seu amor mútuament. Les nimfes s'hi uneixen per celebrar la seva felicitat. A Acis i Galatea Händel hi combina l'elegància de l'òpera italiana amb la tradició coral anglesa. La partitura destaca pel seu lirisme pastoral, amb àries memorables, ritmes contagiosos i melodies d'una gran frescor expressiva. La instrumentació és delicada i l'escriptura és transparent, amb la qual el compositor retrata amb sensibilitat tant la joia amorosa com, al final, el dolor de la pèrdua. Ara ens sentirem la primera part amb les veus de la soprano escocesa Rachel Redmond com a la ninfa Galatea, el tenor anglès James Whale en el rol de pastor Acis i el tenor nord-americà Richard Pitzinger com a Damon, el geni protector de la muntanya. Els dirigeix el mestre William Christie, que es posarà al capdavant del seu conjunt Les Arts Florissant. Us deixo amb la primera part d'Acis i Galatea, de Händel. Acis and Galatea.

0: El radiant duet Happy Hui, un dels moments més bells de l'escriptura de Handel, tanca la primera part d'Assis i Galatea, que us estem oferint aquest vespre des del Bickmore Hall de Londres. S'hi va representar al juny amb les veus protagonistes de la soprano escocesa Rachel Redmond, com a Galatea, i el tenor anglès James Way en el rol d'Assis, acompanyats per William Christie al capdavant del seu conjunt Les Arts Florissant.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: És ben curiosa la història d'Assis i Galatea després de l'estrena de 1718. Us l'explico. L'any 1732, Handel es va indignar en descobrir que un teatre rival de Londres representava l'obra sense la seva autorització. Com a resposta, en va compondre una versió completament nova i va mobilitzar les seves grans estrelles de l'òpera italiana. Aquesta estratègia li va funcionar fins al punt que va enfonsar la competència, que va acabar fent fallida. Però el preu artístic va ser elevat perquè aquella nova versió alterava profundament l'esperit original de l'obra. Un cop desapareguts els rivals, Handel va recuperar Assis i Galatea al 1739. Aquesta vegada va tornar a la partitura primitiva i només hi va introduir petits retocs. Va ser aleshores quan va dividir l'obra per primera vegada en dos actes i hi va afegir el cor Happy Hui que hem sentit en acabar la primera part. I és precisament aquesta versió la que sentim avui i de la qual ara us oferirem la segona part. Aquesta segona part arrencarà amb el gegant Polifem perseguint Galatea pel bosc. Enamorat obsessivament de la nimfa, intenta conquistar-la, però ella el rebutja amb menyspreu. Així surt en defensa de la seva estimada, mentre Damon procura fer-li veure els perills de deixar-se portar per la passió amorosa. Galatea, però, interromp les advertències i proclama la seva fidelitat a Assis. Els dos enamorats juren amor etern, però Polifem, encegat per la gelosia, no suporta el rebuig i aixafa Assis amb una roca. Nimfes i pastors ploren la seva mort i Galatea s'uneix al lament. Però, com que és una divinitat, encara pot salvar-lo. Transforma el seu amor perdut en una font cristal·lina que li permetrà viure per sempre. En aquesta segona part de l'obra, Handel contraposa la tendresa dels duos amorosos, dels dos protagonistes, amb els moments més teatrals i caricaturescos de Polifem, especialment les seves àries, que alternen la violència i l'humor. L'òpera es tanca amb un cor d'una gran bellesa poètica que celebra la metamorfosi d'Assis. Sobre l'escenari del Bickmore Hall de Londres van tornar a aparèixer els tenors James Way i Richard Pitzinger en els papers d'Assis i Damon, el baix baríton irlandès Padraig Rowan, que donarà vida ara a Polifem, i la soprano escocesa Rachel Redmond com a Galatea. Els acompanya la prestigiosa formació Les Arts Florissant amb William Christie, que dirigirà la segona part d'Assis i Galatea de Handel. William Christie, to direct the second part of Handel's Assis and Galatea.

Hey!

0: Amb aquest cor que celebra la metamorfosi d'Acis en una font cristal·lina, murmurant eternament el seu amor per Galatea, es tanca aquesta gran joia del repertori barroc que és Acis i Galatea, una de les obres més exquisides i, en el seu temps, una de les més populars de Händel. L'hem gaudit en la versió concert que s'hi va oferir el juny passat a la llegendària sala de concerts Wigmore Hall de Londres, a càrrec de les Arts Florissant, sota la direcció del seu prestigiós fundador, el mestre William Christie, i amb uns solistes excepcionals. La soprano escocesa Rachel Redmond, de veu dolça, amb una coloratura àgil i una dicció cristal·lina, ha interpretat una delicada i emotiva Galatea. El tenor anglès James Way ha encarnat el pastor Acis amb fervor impetuós necessari que requereix el paper. El baix baríton irlandès Padraig Rowan, en una absoluta seguretat vocal, ha cantat amb una força impactant el personatge de Polifem. I el tenor líric nord-americà Richard Pitzinger ha construït un Damon, el geni protector de la muntanya, ple de refinament musical i sensibilitat expressiva. El mestre William Christie ha dirigit 10 músics que han tocat instruments barrocs originals o reproduccions fidels, cordes, vents de fusta i una tiorba modelada a partir d'un instrument de Pàdua. Agrupats al voltant d'un petit orgue i un clavecí, els instrumentistes han seguit les subtils indicacions de Christie, que ha ofert una lectura viva, brillant i sensual, que insuflava vida a la partitura de Händel d'extraordinària frescor melòdica. Confiem que us hagi encantat tant com a nosaltres. Si la voleu recuperar, ho podeu fer a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Dissabte que ve tornarem a ser aquí. Oriol Pinart, al control tècnic, i qui us ha acompanyat, Xavier Montagut Pagès, a la direcció i conducció. Amb una altra òpera de Händel, Floridante, que s'acaba de representar en una nova producció al Festival d'Òpera Barroca de Bayreuth, amb el contratenor croat Max Emanuel Zenčík. Us hi esperem. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival finlandès Abril Jazz d'Espoo, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fati.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música. Catalunya Música.

Sentim ara el quintet de corda en fa major, opus 39 número 2, de Luigi Boccherini, tal com l'interpreten Anner Bylsma, violoncel, i el quartet Boccherini.

0: Anner Bilsma, violoncel i el quartet Boccherini ens han interpretat el quintet de corda en fa major, opus 39, número 2, de Luigi Boccherini.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: La nostra selecció ens proposa ara la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber. L'intèrpret és el pianista Daniel Pollack.

0: El pianista Daniel Pollack interpretava la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb un dels poemes simfònics de Franz Liszt, els preludis que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Acabem de sentir el poema simfònic Els preludis de Franz Liszt, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Per continuar, hem escollit una de les obres de cambra del compositor rus Sergei Prokofiev, la sonata per violoncel i piano, opus 119. Els intèrprets seran el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

0: El violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich ens han interpretat la sonata per violoncel i piano, opus 119, de Sergei Prokofiev.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Tot seguit us convidem a sentir el Magnificat Primitoni a 8 veus de Tomàs Lluís de Victòria. Els intèrprets seran els membres de l'ensemble Plus Ultra sota direcció de Michael Noone.

0: L'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon, ha interpretat el Magnificat Primi Toni a 8 veus de Tomàs Luis de Victòria.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuarem amb la Simfonia per corda número 7 en re menor de Felix Mendelssohn en la versió del Concerto de Colònia dirigida per Werner Erhardt.

0: Hem sentit la Simfonia per corda número 7 de Félix Mendelssohn, interpretada pel Concerto de Colònia, dirigit per Werner Erhard.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Tot seguit us convidem a sentir la cantata número 22, titulada Jesús va prendre amb ells els 12, de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets seran la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew i el baix Klaus Mertens amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, dirigits per Ton Koopman.

0: Hem sentit la cantata número 22, titulada Jesús va prendre amb ells els 12 de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets han estat la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew i el baix Klaus Mertens amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam dirigits per Ton Koopman.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. La ciutat finlandesa d'Espoo acull des del 1987 un dels grans festivals de jazz escandinaus. La setmana passada ja us parlàvem del 2026 com a any especial en la vida jazzística de Finlàndia, que commemora el centenari de l'arribada del gènere jazzístic al país a bord del vaixell Andania procedent de Nova York, que portava la primera orquestra de jazz que es va fondre amb la música tradicional finlandesa en la festa de benvinguda. Tots els festivals finlandesos celebren l'efemèride aquest any amb programacions especials que emfasitzen les trobades culturals. És el cas del concert que recuperem avui des de la sala Tapiola d'Espoo, a pocs quilòmetres d'Hèlsinki, que protagonitza el saxofonista i cantaor gadità Antonio Lizana, una de les figures més destacades del jazz flamenc contemporani. La seva música reuneix les arrels profundes del flamenc i la llibertat del jazz contemporani, i a les seves actuacions, a més, acostuma a fer-nos passar per un viatge en el qual la passió, el virtuosisme i l'expressió lliure van de la mà. Músic nascut a San Fernando, a la província de Cádiz, Lizana va créixer en un dels centres més importants del flamenc. El seu vincle amb les tradicions flamenques locals ha contribuït a forjar la seva veu artística, però al llarg de la seva trajectòria ha portat aquest llegat de manera valenta cap a noves direccions, fusionant les vessants de saxofonista de jazz, cantaor flamenc i compositor, i transcendint les fronteres entre gèneres. Antonio Lizana, que arribava a Espoo acompanyat del seu quintet, una banda amb una trajectòria consolidada que ha col·laborat ja amb músics com Arturo Faril, Alejandro Sanz, Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, i que a més ha estat guardonada amb els Premis Grammy. Integren aquest quintet el pianista i teclista David Sancho, un músic que es mou amb naturalitat entre el pianisme tradicional i els paisatges sonors electrònics contemporanis, fusionant de manera orgànica diversos gèneres i aportant a la banda de Lizana un interessant rol harmònic. El bailaor i cantaor El Maui de Cádiz hi aporta la dimensió física i la visualitat, reforçant també les bases rítmiques que creen dos músics iranians, per cert. El baixista és Arin Keshishi i el bateria Shayan Fati, que obren la rítmica de la banda també a les cultures de l'Orient Mitjà. La ràdio finlandesa ens ha fet arribar aquest concert gravat a la sala Tapiola d'Espoo el 25 d'abril del 26.

0: Thank you very much. Thank you very much for being here.
1: Estem sentint la veu d'Antonio Lizana saludant al públic i explicant que és la primera visita de la seva banda a Finlàndia. Sempre és un plaer poder portar la cultura i la música pròpies pel món i moltes de les composicions del seu repertori es basen justament en ritmes i melodies tradicionals de la seva terra. És el cas del tema Me cambiaron los tiempos, amb el qual ha començat, construït sobre una siguirilla, que és un dels palos més profuns i solemnes del flamenc, associat a lletres dramàtiques i tràgiques. Abans de seguir, Antonio Lizana ens està presentant els músics de la banda, des de Madrid, el piano i els teclats, David Sancho, el baix, Arín Keshishi, i a la bateria, Shayan Fati, i des de Cádiz, el bailaor, palmero i cantaor, Maui. Aquest altre tema, Sofia, és una composició nova que Antonio Lizana ha escrit per a l'àlbum que la banda just està preparant per gravar.

0: qué arte, ¿eh? Hay algún infiltrado por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Antonio Lizana, content de trobar entre el públic persones que parlen la seva llengua. La cançó que jo sentia més Mis Melodies, basada, en aquest cas, en les cantinyes gaditanes. És un tema del treball Bixuda, un àlbum al qual Lizana va posar el nom d'aquest cinquè chakra, el chakra de la gola, que s'associa a la capacitat d'expressar-se a través de la veu. També a l'àlbum Bixuda, de Lizana, hi trobem aquest altre tema amb el qual seguiran, Amar.

0: Antonio, ole!
1: Amar, tema del saxofonista i cantaor Antonio Lizana, desplegat en quintet amb David Sancho del piano, el cantaor Palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arín Kexixi i el percussionista Xayan Fati. Els estem sentint avui en directe des del Festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa d'Espoo.

que la luna no tiene sueño. Ahí tiene la luz encendida.

0: Thank you very much. Is everything going well? Okay,
1: Antonio Lizana entusiasmant el públic finlandès del Festival d'Espoo. Lizana, que ens parla ara de la zona on viuen, de Cádiz, de la costa gaditana, que és testimoni constant de l'arribada de petites barquetes, de pasteres precàries, plenes de persones que ho han deixat tot enrere jugant-se la vida, que han caminat travessant mig continent africà moltes vegades, en aquests viatges duríssims, llarguíssims, que poden allargar-se fins i tot 2 anys amb la il·lusió d'arribar en algun moment fins a Europa. Sentint aquestes històries, com pot ser que el món sigui tan injust? Com pot ser que hi hagi una línia imaginària que divideixi el planeta en 2 bandes? En una, els problemes poden ser que se't trenqui el cotxe, fins i tot que perdis la feina, mentre que a l'altra banda pot ser que et caigui una bomba al damunt o que el teu fill es mori de gana. Aquesta cançó amb la qual segueix el concert vol ser un clam de presa de consciència i Antonio Lizana la vol dedicar a totes aquestes persones que han nascut a l'altra banda de la línia. Es diu Fronteres.

0: Antonio Lizana. Antonio.
1: ¡Ale! Camino, un tema ara per tangos de Màlaga que Antonio Lizana va incloure al treball Bixuda i que parlava de la tria quan dos camins es bifurquen. Lizana els cantava amb la veu i el saxo, acompanyat per David Sancho, per El Maui de Cádiz, Arín Kexixi i Xayan Fati, els membres del seu quintet que estan recollint aquests aplaudiments del públic del Festival d'Abril d'Espó, que sembla que els demana una mica més de música.

Per Boleries, tal com han d'acabar els concerts de flamenc, Antonio Lizana tancava també la seva actuació amb Volar, quieren volar, un tema per Boleries de Cádiz que Lizana havia escrit per a l'àlbum Quimeres del mar, publicat el 2015, un treball que parlava dels paisatges marítims de la seva terra natal. Unes boleries terapèutiques, segons Antonio Lizana, una expressió de la llibertat amb la qual aquest músic gadità s'acosta al flamenc, als seus projectes. Lizana, que s'acomiadava exhaust del públic finlandès, demanant que l'ajudessin a partir d'una primera classe de flamenc. Amb actitud, a l'hora de trobar el toc, el públic finlandès ha acabat arrencant amb entusiasme. La veu de Lizana, que no només és cante, sinó també saxo, també la flauta en algun dels temes, d'aquest músic que ha internacionalitzat el flamenc jazz amb la seva aproximació contemporània, que ha fet les delícies del públic del Festival d'Abril d'Espoo. Des de la Sala Tapiola, en aquest concert que la Ràdio de Finlàndia va gravar el 25 d'abril d'aquest 2026.

0: Gràcies a la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió, la setmana que ve tancarem la nostra visita a les celebracions dels 100 anys de l'arribada del jazz a Finlàndia amb un concert del Festival de Jazz de Turku. Un concert de doble celebració, perquè a més d'aquest centenari també celebra els 100 anys del naixement de John Coltrane. El protagonitzen el saxofonista Joe Lovano en quartet amb Leo Genovese al piano, Antti Lotjonen al contrabaix i Joona Ripa a la bateria. Un concert que la ràdio finlandesa gravava el 6 de març d'aquest 2026. Sessió que tornarà a fer possible el nostre sonòleg de capçalera, en Josep Aymí, que es cuidarà del control de so i de l'edició. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir el Rèquiem Kehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Beyer. Els intèrprets seran la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix-baríton Markus Volpert, acompanyats pels Kellner Cantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.

Acabem de sentir el Rèquiem Quehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Mayer en la versió de la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix-baríton Markus Volpert, amb els Kölne Kantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el quintet amb clarinet en si menor, opus 115, que Johannes Brahms va compondre l'any 1891. El sentirem en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet, i el quartet de corda de Tòquio.